hoy nos cala. Quisiera amanecer como antes, desnudo contigo.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Som la teua veu, Radio Pego.

0: Te pedar rumba.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio.

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Radio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
1: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see!

0: up.
1: Bon dia.
0: The rhythm and blow.
1: Estàs escoltant Radio Pego.
0: Open your eyes and watch the red sunlight.
2: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
3: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
4: procurar estar en un ambient fresc,
3: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
4: beure abundant líquids frescs,
3: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
4: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
3: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
4: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
3: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
4: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
3: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
4: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
3: és el 653-867-383.
5: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
2: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
6: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
7: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
8: No estoy sola.
7: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
9: Para inundarnos la
10: A l'estiu, a Pego es diu. T'agrada la natura i l'aventura? Si és així, diumenge 26 de juliol pots viure en una experiència única per experimentar un entorn inigualable.
9: Per inundar-nos de la calma, la calma i del sol.
10: A les 8:30 de la vesprada tens l'oportunitat de descobrir la Marjal de Pego Oliva d'una manera divertida i emocionant, en format gimcana. Inscriu-te amb les teves amistats o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o al 699-7628-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
11: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678-268-705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, així, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, on és d'estiu, a Ràdio Pego. Per supost, un dia més, una jornada més. Rebeu salutacions cordials de qui el parla, qui t'acompanyarà al llarg d'aquest matí. Iniciem a partir d'ara, que són les 8 i 8 minuts, i fins a arribar a les 11. Ja sabeu, anem a refrescar-nos, ara sí, sí que sent millor. Anem a refrescar-nos amb un manantial de grans èxits, una barreja de temes musicals, temes del passat barrejats amb temes de l'actualitat. Això és el que nosaltres intentem oferir-te aquí des del nostre On és d'estiu, que està a punt de començar. Per supost, abans que res, rebeu salutacions cordials de qui et parla, Mapi Domènech. Moltíssimes gràcies per estar una jornada més, un dia més, ahí acompanyant-nos. Nosaltres avui, per començar la nostra selecció, ens anem als anys 70. Exactament, avui comencem la nostra selecció musical escoltant els Starland Vocal Band. Un tema de l'any 1976, una declaració d'amor. La intimitat en un moment inesperat a la llum del dia. Avui comencem la nostra selecció musical disfrutant d'aquest Afternoon Delight. Comencem. Bon dia.

Ahí estàvem recordant els d'Star Rambo Calbank, com havíem dit, amb aquest Afternoon Delight, un exitós tema del 76, i del 76 al 77 es van triomfar com l'espuma. Ens quedem avui disfrutant d'aquesta boy band, i són els Backstreet Boys, una de les primeres innovadores boy band de la història, quasi podríem dir. I així nosaltres els recordem amb un dels seus exitosos temes, Everybody.

Ahí estàvem escoltant els Backstreet Boys i d'un tema del 97 ens anem ara ràpidament amb una cançó del 2017. Un tema interpretat per la grandíssima cantant Rosana amb la col·laboració de Carlos Rivera. No olvidar-me de olvidar. No li ha...

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer, saber aquest número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, d'ahir dimarts 21 de juliol. Va ser el 9506 de la sèrie el 26. Repetim. Número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 09506 de la sèrie 026.
2: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Radio Pego.
1: I nosaltres seguim disfrutant d'eixa bona música, d'eixes cançons que han deixat petjada en aquest món musical. En aquesta ocasió, escoltem la veu de David de Maria amb un dels seus grans èxits, una balada que explora, doncs, eixe dolor després d'una ruptura amorosa. Un tema que en aquesta ocasió interpreta junta a Sergio Dalma.
3: Ah, doy en mi caminar.
1: Precisamente ahora.

Meravellós tema el qual rescatàvem de la mà del gadità David de Maria, que en aquesta ocasió doncs compartia tema junt a Sergio Dalma, precisament i ara. Any 1982, ens anem amb aquesta diva italiana, anem a recordar aquest fantàstic tema, com es explota mi corazón amb la grandíssima Rafaela Carrà.

Gran clàssic, el que recordem amb aquesta grandíssima diva italiana com havíem presentat amb la inconfundible i explosiva Raffaella Carrà. Any 1973, amb el rei del reggae, Bob Marley i el seu grup o la seva banda, The Wailers. Nosaltres, avui, els escoltem amb aquest Shirt It Up.

0: Radio Pego, arroba Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.
1: I ens anem a recordar en aquesta ocasió un d'aixòs grans clàssics de la moguda madrilenya. Exactament, ho fem avui disfrutant d'un tema de la gran trajectòria de Radio Futura, un himne a eixa moguda dels anys 80. Una cançó que simbolitza el desig de llibertat, d'alegria, en búsqueda de la identitat pròpia a través de l'estètica. Enamorado de la moda juvenil, en aquesta ocasió interpretat per Carlos Marco.

preciós tema, una gran balada, la que hem escoltat de la mà d'aquest duo irlandès, Sting Sharp, amb aquest exitós tema del 91. You, una cançó que ens parlava doncs, de poder trobar estabilitat emocional i, per supost, un amor verdader. Seguim amb més bona música i d'un tema del 91 al 2018. El cor del bosc era el títol del treball per aquest grup mallorquí. Ens quedem avui escoltant a Mel i Sucre amb La festa és aquí.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. Més que avui, concretament per a demà. Molta atenció per a demà dijous 23 de juliol, perquè tal i com fa dir, és que anem advertint, tindrem una forta entrada de ponent que, combinada amb una massa d'aire extraordinàriament càlida en altura, dispararà les temperatures fins a valors excepcionals. Els models arriben a projectar màximes de més de 46 graus en comarques com la Ribera Alta, la Costera, i uns 45 graus en altres zones de l'interior i prelitoral de València o Alacant. No podem descartar que alguna població s'acosti o fins i tot supere aquest rècord històric de temperatures màximes, podent-se apropar als 48 graus de màxima. Pràcticament a tota la província de València, bona part d'Alacant, així com molts punts de l'interior de Catalunya, podrien registrar valors entre 40 o 45 graus en una jornada d'un perill extrem per a la salut dels animals i els incendis forestals. És molt probable que a Meta augmenti aquest nivell dels avisos durant les pròximes hores, amb un total assegurat d'ampliar avís roig a les zones, o millor dit, a les nostres comarques. Mentrestant, no ens queda res més que dir que moltíssima precaució, i que nosaltres anirem actualitzant tota la informació dia darrere dia i en els nostres informatius de Ràdio Pego.

I viatjant a través de la música anem a recuperar un altre gran èxit, una meravellosa cançó de les pistes de ball. Aquesta ocasió ens quedem disfrutant de l'últim ball, Last Dance, amb la grandíssima Donna Summers, un tema de l'any 1978, un alè desesperat de poder trobar l'amor i la connexió romàntica en la pista de ball.

Éxitos de mal que m'ha recuperat i estàvem escoltant, per supost, com havíem presentat amb la veu de la grandíssima Donna Summer, i així Last Dance. Anem a recordar un altre clàssic, una altra d'aixes cançons estiuauretes, ballauretes. Any 2000, Raúl, Sueño su boca.

I de la veu de Raúl a la veu dels Maroon 5, que en aquesta ocasió ve acompanyat de César. Una cançó que parla sobre la vulnerabilitat i la incertesa en una relació romàntica. Una lletra, doncs, que ens parla sobre eixe desig de deixar enrere els jocs i la immaduresa. Escoltem aquest tema del 2017. What Lovers Do.

0: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.
1: I arribem a les 9 del matí, avui doncs recuperant un altre gran clàssic, una cançó històrica, en 1965, amb la veu de Roy Orbison, aquesta Pretty Woman.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Perquè la nostra meta és arribar a tu, i tu ets el més important per a nosaltres, sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu. You're beautiful.
2: Arrenquem aquesta segona hora musical d'avui, d'aquest dimecres 22 de juliol, amb un clàssic del pop espanyol, una cançó que reflexa aquest amor adolescent, aquest alegre romàntic. Any 1980, Pedro Marín, Aire.

recordant aquest gran artista madrileny, Pedro Marín, es va donar a conèixer a finals de la dècada dels anys 70, es va convertir doncs, en un fenomen musical, la música espanyola. Nosaltres avui el recordàvem com havíem presentat amb aquesta cançó de l'any 1980, Aire. Seguim amb més bona música, seguim acompanyant-te des de On és d'estiu. És moment ara per escoltar Asian Pool. Amb aquesta We Be Born.

de l'artista jamaicà Shambola, a la grandíssima cantant alicantina, cantant i compositora Imma Serrano, Tendresa.

107.8 on els estius. Les 9 i 11 minuts, nosaltres seguim acompanyant-los des del nostre Ones d'estiu. Anem a recuperar un himne de la música disco. De la mà del grup alemà Silver Connection arribava en l'any 1975 aquest Fly Robin Fly. Vola, Robin, vola.

0: I d'un clàssic passem a algo molt més actual, en aquesta ocasió... Ui, actual.
1: La noche que yo quiero la pasar.
0: Exactament actual, no?
1: Acechando algún momento.
0: Però no són els 70. Ens n'anem ara, en aquesta ocasió, a situar-nos en el 2008. Anem a recuperar aquest fantàstic tema de Miguel Bosé, un tema que compartia junt a la grandíssima Gloria Gaynor. Hacer por hacer.

Exactament, tot un clàssic de l'any 2001 de Miguel Bosé. En aquesta ocasió ens el va interpretar en el 2008 junt a la grandíssima Gloria Gaynor. Hacer por hacer. Les 9 i 20 minuts, moment ara per escoltar un tema que ens parla sobre la passió irrefrenable. GTA és incontrolable. El cuerpo no miente. Macaco amb la col·laboració de Fuel Fandango.

Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

Dos grans artistes que transmeteixen, eh? Ahí estàvem gaudint de la veu d'Alejandro Sanz junt a Marc Anthony amb aquest tema tan romàntic, Deja que te bese. Ens anem ara ràpidament a recuperar un altre clàssic dels anys 80. Joey Scarborough, el tema Believe It or Not.

Believe it or not, s'haureu quedat com jo, de dir esta cançó en sona. Exactament, any 1981, Jay Scarby, com havíem presentat, amb aquesta fantàstica tema que va ser doncs, el tema principal de la sèrie de televisió de la pel·lícula o de la sèrie, com havíem dit. Gran home americano. Com havíem dit, tema central per a aquesta pel·lícula, El gran héroe americano. Nosaltres seguim viatjant a través de la música. En aquesta ocasió donem pas i veu a Donovan. Rescatem un tema dels anys 60, exactament any 1966. Una cançó que parla de paciència i d'amor. Sunshine Superman.

0: Ones d'estiu.
1: I des de l'Ones d'estiu dels anys 60 ens n'anem ara al 2018, des de l'àlbum El planeta imaginario. Ens quedem avui disfrutant de l'oreja de Van Gogh. Retrata la soledat i el buit que de vegades s'amaga després de la fama i l'èxit. Esa xica.

0: Esa chica, com havíem presentat, així estàvem gaudint del fantàstic tema que ens arribava de la mà de l'oreja de Van Gogh.
1: Entra.
0: Des del planeta Imaginario. Entrarem en aquesta ocasió amb un tema del 2022, New George, amb la Gran Velada.

0: A l'estiu, a Pego es diu. T'agrada la natura i l'aventura? Si és així, diumenge 26 de juliol pots viure una experiència única per experimentar un entorn inigualable. Per inundar-nos de la calma, la calma i la sol. A les 8:30 de la vesprada tens l'oportunitat de descobrir la Marjal de Pego Oliva d'una manera divertida i emocionant, en format gimcana. Inscriu-te amb les teves amistats o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o al 699-7628-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Radio Pego està en estiu. Ven un bany de les millors hores musicals.

rescatando un tema del 2021 de la Battles One Republic, una cançó que aborda doncs les lluites, les incerteses, les pors de vegades enfrontar-se en la vida, però sempre hi ha que mantindre una mirada esperançadora cap al futur.

0: we need.
1: One Republic, Sunday, com havíem presentat un missatge de perseverància, suggerint que algun dia trobarem felicitat. Ens quedem situats en aquesta ocasió, en el 2009, anem a canviar d'estil radicalment. Ens arriba el porto-riquen Chayanne amb el tema Torero.

9:54 minuts. Així estem escoltant aquest grup del indie espanyol, el Sidonier, amb una crítica al turisme massiu, a la dificultat de trobar vivenda. Nosaltres estem doncs, amb la intimitat i l'amor en una petita casa. Maravilla.

Si un bon estiu vols passar, la 107.8 has d'escoltar. I des de la 107.8 arribem avui a les 10 del matí amb una cançó carregada d'intensitat i tentació, de passió i també de perill. The Weeknd explora, doncs, la passió portada al límit i la intensitat de ser desig sexual. Take my breath, lleva-me l'alè. Amb The Weeknd, nosaltres arribem a les 10 del matí.

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
1: procurar estar en un ambient fresc,
0: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
1: beure abundant líquids frescs,
0: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
1: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
0: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
1: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
0: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
1: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
0: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383.
2: És estiu a Ràdio Pego.
3: I arrenquem el nostre Onés d'estiu, aquesta tercera hora, exactament, amb un tema del 2021. Un tema que ens arribava de la mà de la banda mexicana Rake i que en aquesta ocasió doncs comptava amb la col·laboració de l'artista urbà portorriqueny Rauw Alejandro.
4: Me encanta cuando te lo quitas. Me he vuelto fan de esa boquita.
3: Amb un ritme contagiós doncs ens convida, es convida doncs a moure'ns, a gaudir d'aquest Loquita, una cançó fresca.
4: No te mites. Yo te imagino sudadita.
3: Que resalta la energía y el magnetismo.

0: esto.
1: Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
2: Un tema realment fresc i desenfadat, eh? La lletra, doncs, descriu eixe fletxàs a primera vista, eixa obsessió per estar amb eixa persona sense importar lloc ni circumstàncies, senyores. Que bonic, mon amor. Un fantàstic tema de Solio junto a Aitana. Una cançó que va ser bomba.

0: I d'un gran èxit per un altre en aquesta ocasió. Amb Aitana, Cali i el Dandy. Una balada pop-rock que parla, doncs, sobre la negació i el dolor del primer amor. Más.
1: Si el primer

0: l'estiu Apego es viu. Tens una cita amb la música en directe per refrescar l'ambient. Este divendres 24 de juliol i a partir de les 8:30 de la vesprada gaudeix de Cançons a la llum de la lluna. L'espectacle protagonitzat per la cantant Sarai García a la plaça del Mercat de Pego. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Estàs a Ones d'Estiu. Radio Pego.
0: Moment ara per escoltar una balada pop del gran artista espanyol Antonio José. Ens quedem situats al 2016, des de l'àlbum Sentidos. L'escoltem amb Tengo un corazón.

una cançó que ens va redançar d'aquest valor per poder seguir endavant sense rendir-se. Tengo un corazón, amb la veu del grandíssim cantant espanyol Antonio José. I deia, ens anem ara a gaudir de la canadenca Nelly Furtado. Arribava el 2009 amb aquest Turn of the Light.

0: Des de la 107.8 en FM, moment ara per a escoltar aquestes dos grans veus femines. Per una banda tenim a Thalia, l'altra Nati Natasha, una cançó que ens parla sobre una nit de festa un poc descontrolada i que després diuen que no se'n recorden.
1: No passa.
0: No m'hi acuerdo.

I de la veu de la mexicana Thalía, juntant a ti i Natasha, ens anem amb la veu delicada, sensual, d'aquesta delícia, cantant, deliciosa cantant. Crea màgia, amb la música. Adela. Amb la seva elegància, nosaltres avui rescatem aquest tema del 2011, Someone Like You.

Una balada de desamor. Una cançó que relata aquest dolor a l'enterar-se del que el seu exnovi ha refet en la seva vida. Someone like you, algú com tu, amb la extraordinària veu de Adele. Moment ara per escoltar a la catalana Su. L'artista arriba en aquesta ocasió en un himne a l'amor propi, a la llibertat en parella. Diuen...

Diuen que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé, trobo que fins ara no ho hem fet malament. Me diuen i diuen

0: a l'estiu a Pego es diu. T'agrada la natura i l'aventura? Si és així, diumenge 26 de juliol pots viure en una experiència única per experimentar un entorn inigualable. Per inundar-nos de la calma, la calma és el sol. A les 8:30 de la vesprada tens l'oportunitat de descobrir la Marjal de Pego Oliva d'una manera divertida i emocionant, en format gimcana. Inscriu-te amb les teves amistats o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o al 699-7628-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego està en estiu. Ven un bany de les millors hores musicals.
0: I anem a rescatar tot un clàssic, un fantàstic tema de l'any 81, un tema eufòric, divertit, amb una temàtica romàntica. Exactament, ens quedem en aquesta ocasió amb el duo francès Otawan, amb un tema alegre que ens parla doncs, de rendir-se a l'amor, però també a la diversió. Hands up. Mans amunt. Hands up. Hands up.

Un tema de la música disco, un tema desenfrenat. El que ens arribava de la mà del Soto One. Mans amunt, hands up. Mira que ens agrada recordar, eh? Viatjar a través del temps. Nosaltres en aquesta ocasió ens situem el 2021. I'm Breathing, un tema de música dance que ens arriba de la mà de Two Fanatics.

Two Fantastics amb aquest I'm Breathing. Moment ara per escoltar el famós Happy amb Pharrell Williams. Celebra la llibertat de ser un mateix, trencant barreres, sempre amb una actitud positiva. Happy, feliç.

0: Som Radio Pego. A l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.
1: Seguim celebrant la diversió, l'alegria, el bon rotllo. Una invitació en aquesta ocasió a ballar sense pensar-ho dues vegades, eh? Ja que celebrar, ja que gaudir. Versió salsa. Un himne a la festa. Si hay una rumba, ya voy. Marca.

Vaya Boy, com havíem presentat Éxitos tema de Marc Anthony, una cançó del 2021, sí. Un himne a l'alegria i aixe desig de gaudir de la vida a través de la festa i la música. Moment per situar-nos al 2010, rescatant una altra joia musical, I Got a Feeling, amb The Black Eyed Peas.

Celebración, himne de festa. Parla de deixar enrere l'estrès, els agobios i passar una nit fabulosa. Perquè hi diu que té el pressentiment de que algo bo va a passar eixa nit. I got a feeling. Here we come, here we go, we gotta rock. Amb aquest optimisme

0: nosaltres ens ha arribat el moment de ficar punt i final. Avui diem adeu a Morixas i Melendi.
1: Es que me vuelves loco, tu piel me sabe a coco.
0: Un desig profund de conèixer, estimar i complaure a la parella d'una manera perfecta.
1: Es el calendario,
0: sastre de tu amor.
1: Mi mundo gira solo.
0: L'Asturià junta als cubans amb aquesta cançó del 2018, un tema que ens arribava des del treball Gourmet i tema en el qual una servidora diu adeu.

diem adeu desitjant-nos a tots que passen una feliç jornada, molta precaució amb aquesta calor. I demà ens tornarem a escoltar així en la 100.8 de l'FM des de Ràdio Pego per seguir refrescant-nos amb un manantial de bona música. Us espero a tots, ja sabeu, com sempre, a les 8 del matí en Ones d'Estiu. Ciao.

0: Radio Pego. Visca l'estiu.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
3: procurar estar en un ambient fresc,
2: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
3: beure abundant líquids frescs,
2: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
3: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
2: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
3: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions,
2: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
3: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
2: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
3: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
2: és el 653 867 383.
4: Per inundar-nos de la calma és el sol.
5: A l'estiu, a Pego es diu. T'agrada la natura i l'aventura? Si és així, diumenge 26 de juliol pots viure en una experiència única per experimentar un entorn inigualable.
4: Per inundar-nos de la calma, la calma és el sol.
5: A les 8:30 de la vesprada tens l'oportunitat de descobrir la Marjal de Pego Oliva d'una manera divertida i emocionant, en format gimcana. Inscriu-te amb les teves amistats o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o al 699-7628-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
4: Patges que ens inundin els dies de sol.
6: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: A l'estiu a Pego es viu. Tens una cita amb la música en directe per refrescar l'ambient. Este divendres 24 de juliol i a partir de les 8:30 de la vesprada gaudeix de Cançons a la llum de la lluna. L'espectacle protagonitzat per la cantant Sarai García a la plaça del Mercat de Pego. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

0: esta pena. Em veig perdut enmig d'aquesta selva i amb les cadenes faig figures, això és la condemna.
1: Per si la pregunta digui que ho estic deixant, que aquesta merda em senta mal i ja sé quin és el final.

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
1: Procurar estar en un ambient fresc.
0: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
1: Beure abundant líquids frescs.
0: Evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació.
1: Emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol.
0: No exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
1: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
0: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
1: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
0: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383. Ràdio Pego. Som la teua veu.

96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Pego.

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
2: procurar estar en un ambient fresc,
1: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
2: beure abundant líquids frescs,
1: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
2: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
1: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
2: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
1: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
2: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
1: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
2: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
1: és el 653 867 383.
3: Se et pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot sobre.
4: Si un bon estiu vols passar, la 107.8 has d'escoltar.

0: Ràdio Pego,
1: 107.8 de la FM.
2: Abans d'anar a dormir, petó de bona nit, m'aixeco al matí i tu ja...

0: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 NFM. Sintonitza'ns.
1: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego. Look what you've
2: done. T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar. I el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisant-se de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades. Llibertat. Al cor en doble ergàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

0: Radio Pego. Música. Radio Pego. 107.8.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
2: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
3: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

aparegut mortes en circumstàncies no gaire clares, i dona el descart que es tracti en els casos de

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
1: Procurar estar en un ambient fresc.
0: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
1: Beure abundant líquids frescs.
0: Evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació.
1: Emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol.
0: No exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
1: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
0: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
1: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
0: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.
1: Ràdio Pego. 691-022-333. El nostre WhatsApp. Agenda-la.

trobat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Ràdio Pego, @pego.org, el correu de la ràdio.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.
2: Ràdio Pego, som la teua veu.

0: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.
1: 100.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

puja la temperatura, mamarratxa, que bravura, fa tanta calor que ni el make-up ni la xaveta dura. S'ha tornat a pegar foc la serra, no mos queda aigua al pont.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.

A l'estiu, a Pego es diu. T'agrada la natura i l'aventura? Si és així, diumenge 26 de juliol pots viure en una experiència única per experimentar un entorn inigualable. Per inundar-nos de la calma, la calma i la sol. A les 8:30 de la vesprada tens l'oportunitat de descobrir la Marjal de Pego Oliva d'una manera divertida i emocionant, en format gimcana. Inscriu-te amb les teves amistats o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o al 699-7628-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

gracias, la vida es más sabrosa.

Radio Pego, 107.8 en FM.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

0: La música del moment.
1: Quan has tocat el cel i sents a prop l'infern,

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.